cincha va lava my phone va cincha cincha misi se mali ya wena va vasate va ta ku sunga va vasate ungava